Bueno, que hem posat esta cançoneta per a començar este Hoy por Hoy de divendres així ben alegres, esta fiesta, i ara entendran en seguida per què. Perquè avui és divendres 14 d'agost. Molt bona vesprada a totes i a tots. Per fi és divendres, eh? Però és que de cara tenim el cap de setmana carregadíssim de festes. Ja saben que demà 15 d'agost, a banda de canviar de quinzena, amb el que això suposa per a l'ocupació de la nostra comunitat,

0: esportives més remarcades, com és la travessia del Port, que enguany compleix 72 edicions, quasi res, i la volta també a l'Escullera, que en fa 23. Moltes coses per davant, que parlarem al llarg del programa, però ara ens centrem en una qüestió en concret, l'ocupació. Demà és dissabte, festiu, i a més canvi de quinzena. Com afecta això en el nombre de visitants que arriben així a la Safor? Com es gestiona tot això? Pues ho preguntem directament a Òscar Ferrairó, de la immobiliària Ferrairó. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, com esteu?
0: T'agraïm moltíssim que ets tret dos minuts, que ja sabem que esteu ara ocupadíssims. Com es presenta esta segona quinzena d'agost en quant a ocupació de lloguers, d'apartaments?
1: Pues encara esperem alguna cosa d'última hora, que tant són previsions, però s'espera complicada també, com juliol. S'espera una baixa, però molt important.
0: Ah.
1: Pues que en quant a ocupació, evidentment, la primera d'agost, com sempre, pues arribes, encara que aquest any el 100% no arribarem, no hem arribat, perdona, potser ens hem quedat a un 90 per ahí, però la segona d'agost hi haurà un baixó important, pitjor que l'any passat. Millor arribem a una ocupació d'un 75, al 80 no arribem.
0: És estrany això perquè pot ser, Òscar, no sé si és per els preus, pues, que la gent no està disposada a viatjar tant, no sé.
1: No, al final no ho sé dir-te, és que al final tindrem que acabar la temporada i analitzar-ho el millor, perquè juliol ha sigut un mes molt roïn, ja ho vam parlar, crec que la vegada que ho vam parlar, i bueno, és el que hi ha, a partir del dilluns hi haurà baixó i a partir del 24 baixó es notarà més encara.
0: Bé, doncs de cara ja, quan s'acabi la temporada, tornarem a parlar, Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Sí, és analitzar-ho, vull dir, al final no té la culpa ningú, n'hi haurà que veure, és el que està passant.
0: Molt bé, Òscar, moltíssimes
1: gràcies a vosaltres.
0: Molts ànims i que vagi. Molt bé, gràcies.
1: Molt bé, vinga, adeu, gràcies, adeu.

0: Tu, per exemple, en el vostre cas, clar, vosaltres esteu ací al centre, al cor de la ciutat de Gandia.
1: Sí, sí.
0: També noteu esta pujada de compra de la loteria de Nadal?
1: Sí, igual que tots els de les costes, quan la gent va de vacances, el primer que fa, antes de buscar on te queixar les maletes o l'hotel, se'n va a comprar la loteria. A menys això és el que sóc fer jo també quan és de vacances.
0: Clar.
1: La gent és que és molt supersticiosa, i més quan saben que està la loteria de Nadal, van però a saco.
0: Mm-hmm.
1: És una cosa que no t'ho pots explicar.
0: Claro, és que és curiós,
1: El company ho sabrà també, que al millor venen per fades i el pregunten per la loteria de Nadal. O sigui, no pregunten ni per la loteria de Sant Josep ni la del dia de la pare o la mare. O sigui, venen ja a saco a la loteria de Nadal. És una cosa que no es pot...
0: Que fort. No es pot... I però des de quan es pot comprar la loteria de Nadal?
1: Des de l'1 de juliol es pot comprar.
0: Des de l'1 de juliol.
1: També l'ha recibit. Que sol ser la primera setmana de juliol, o depèn de com caiga el dia, el dilluns, el primer dilluns del mes.
0: Mm-hmm.
1: Saps què dir-te? Igual un guany crec que la van rebre el 29 de juny, o sigui que cunyar-la i es pot començar a vendre.
0: Mm-hmm. I clar, Salva, tu que portes molts anys a l'administració, s'ha sigut sempre?
1: Sí,
0: sempre ha hagut aquesta tendència de comprar en estiu de cara
1: a... Antes no rebíem la loteria tan abans, no?
0: Uh-huh.
1: El que passa que sí que és cert que conforme anava fent el moviment este, que cada vegada tornàvem buscant la loteria de Nadal, tal i qual, pues loteria sí que va decidir anar avançant una miqueta la manera de repartir-la, no?
0: Uh-huh.
1: Sempre, i ja fa molts anys que està, a partir de juliol ja està la loteria en marxa.
0: Mm.
1: El dia 9 de juliol és quan es va fer la presentació del sorteo del dècim de Nadal, i a partir d'ahir ja
0: a saco.
1: És un caramunt, a saco.
0: Mare meva. I Santi, una cosa que també quería preguntar a ti. Algunas veces la lotería de Navidad, el anuncio, se ha grabado en la playa Gandía. ¿Es así?
2: Sí, correcto. Hace unos añitos.
0: Sí. Dime.
2: Hicieron el spot en la playa de Gandía, sí.
0: ¿Y eso se afectó? ¿Vinieron más a comprar o igual?
2: No, hombre, siempre se nota un poquito, ¿no? A la hora de si está el anuncio, pues siempre la gente quiere ir a la zona donde se ha hecho el anuncio de la lotería de Navidad.
0: Claro.
2: ¿Vale?
1: Sí, eso sí.
2: Y luego, claro, si encima hemos dado un premio, porque cuando fue el anuncio, creo que el año anterior dimos el segundo premio, pues aún, todavía la gente, pues aún se te arrima más.
0: La gente va, al fin y al cabo, es a buscar suerte.
2: La suerte.
0: Y si es en el sitio de vacaciones, pues a tope.
2: Es genial, Yo, por ejemplo, este año, por ejemplo, que tengo la funda premiada y le decimos sorpresa, pues la gente va expresamente a buscar la funda premiada y le decimos sorpresa.
0: Uh-huh.
2: Y vamos, se los lleva... ¿Vale? Porque quieren que la suerte salga de nuestra mano. Entonces me dicen, dame el décimo sorpresa. Y se llevan ese décimo.
0: Qué fuerte. ¿Sale? Salva, ¿sabes bien algo?
1: No. Está diciendo que le voy que un fan en l'anunci.
0: Sí.
1: És el puesto que solo la gent sol anar a buscar.
0: Mm-hmm. Afecta, ¿eh? O sea,
1: sí que afecta.
0: Molt bé. Salva, Santi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No vos portem més temps perquè estareu afaerats, com bé heu dit, que esta època és per excel·lència de la loteria de Nadal. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vaig molt bé.
2: Nadal, un saludo.
0: I a veure si mos toca la loteria. O si mos toca.
2: Venga. Esperamos. Hasta luego.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Perquè parlant de Gandia, de la platja de Gandia, de la loteria, a veure si mos toca o no mos toca un any Nadal, ens quedem en la platja de Gandia, però ja saben, ja han escoltat la cançó i ara és per un tema molt diferent. I és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, en la platja nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí avui?
1: Avui tenim bandera verda.
0: Bandera verda. I afluència de gent, suposa que al
1: 100%. Afluència 100%. Sí.
0: Estem en agost, bandera verda, i fa bon estar. No farà molt de vent allí, no?
1: Sí. No, ara mateixa no. Corre una briseta que és molt agradable.
0: Molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com cada dia. Gràcies. Adéu.

0: Ocasión. Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
1: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
2: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
1: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
3: ¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! ¡Descaro! ¡Sí, sí, sí, Descaro! ¡El bikini perfecto! Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. ¡Mis problemas solucionados! ¿Y aún les quedan? ¡Pues claro, pues claro, pues claro! ¡No se terminan nunca! ¡Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios! ¡Descaro! Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
4: ¡Papá, mira! ¡Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica!
5: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
6: ¡A divertirse!
4: Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
7: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carrer Les Fonts 5.
8: ¡Atención! En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
9: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
10: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
9: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
11: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
12: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías. En letras callejeras buscan canciones normales. Versos con sentidos como se cruzan dos vías. Frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda. Ciegos que se ponen buscan casa con ventana. Muñecos de pesebre, borrachos como Cuba. Princesas que siempre se reconvierten en rana.
13: Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana
14: el tema. Y si abans els dèiem que diversos municipis estan de festa, a Villalonga estan en la vespre avui i tenen ja molta activitat. Fins allí se n'ha anat la nostra companya Sandra Albert. Sandra, molt bona vesprada, endavant.
15: Ale, xics, xics, xiques, vinga, que anem acabant.
14: Bueno, com estàs escoltant, Celia, ara ja sí? Està acabant este taller de fanalets. En esta vespre de festes de Villalonga, veure Fanny Pérez en representació de Ni Fu Ni Fa Events, que esteu controlant este taller de fanalets. Ha sigut una bogeria, no?, perquè les taules ara comencen a buidar-se, però han fet molts melons.
15: Sí, han fet molt de melons, perquè, a més, aquest ajuntament, com es regala, pues, acudir més gent. I n'hi ha 200 melonets. Aleshores, molt bé, és una tradició superxula valenciana i estan recuperant-la, i la veritat és que el poble de Villalonga aposta molt per les tradicions i per tot el que és patrimoni, diguem. I esta vesprada pues, tenen tots que passejar el melonet, bueno, i n'hi ha pares que es porten hasta la caixa de ferramentes per a poder fer el meló més guai pel seu fill.
14: Complicat, no?, perquè s'ha de buidar el meló, pintar-lo, no?, dibuixar, tot el que sigui en la corfa, és complicat.
15: Sí, la veritat és que sí, però els xiquets ho passen bombes, es quiten, i ai, ai, com si fos àcido sulfúrico, que dic jo, però s'encanta, i després ho acaben menjant. N'hi ha molta gent que porta una fiambre de tallar i se ho endú. O sigui, que està molt xulo. És més el com jo crec que pels abuelos i els pares que els xiquets, perquè és una tradició que coneixen ells.
14: Vaig a preguntar-li, que tinc per ací a la regidora. Gràcies, Fanny.
15: Vale, adéu.
14: Tinc ací a la regidora de Cultura, Festes, Marifuente Ferrer Flores, que estarà estos dies sense parar de controlar totes les activitats perquè hi ha moltes. Comencen ja?
6: Sí, es comença un week. Ara ja m'acaba de fer Ira, ira, com canta el xiquet.
14: A veure, que s'escolte.
16: Sereno, serena, dis-me quina hora és. La una, les dos, van a tocar les tres.
14: Molt bé, com el diuen?
16: Marc.
14: Marc, tu ja t'has tot preparat per aquesta nit?
16: Sí.
14: Perquè és el meló. Què t'has fet allà? A veure els dibuixos que has fet.
16: Una escala, una... Dos ullets i una boqueta, una estrella, el meu nom, una lluna que m'estima i un cor.
14: No t'haixi mal, està preciosa, que la lluna té moltes formes.
16: I una constel·lació.
14: Que xulo, que xulo.
6: També. Mira, Àfrica, també he fet una escala.
14: També has fet, com el diuen?
16: Àfrica.
14: I estàs contenta? Molt bé, pues a disfrutar esta nit. El que diuen, regidora, això és una tradició ja d'ací al poble de Villalonga en la vespre de festes.
6: Sí, antes de començar festes fem esta tradició. A veure, fa poc que la van tornar a traure perquè van hi haver un temps que es va deixar de fer. I, clar, les tradicions no tenen que deixar perdre-les. I farà 4 anys o 5 que ja antes de festes el primer que fem és el fanalet.
14: Clar, en què consistís realment? Perquè estem així parlant de fanalet, hem escoltat una lluna, però melons, però s'ha de buidar el meló, però després com es crea un fanalet amb aquest meló?
6: A veure, doncs pues agarra el meló, se buida la molla de dins i després en el que és la corfa per fora dibuixes el que tu vulguis. Però així n'hi ha una tradició que es dibuixa la lluna, el sol, una escala... I
14: després el nom o el que vulguin afegir.
6: El que tu vulguis afegir.
14: I per què aixòs símbols?
6: Pues perquè és l'escala que tens per poder pujar a veure el sol i la lluna.
14: O sigui que així arribem fins a ben lluny per a que el sereno, com cantava en aquesta cançó, escolte, no?, el recorregut.
6: Sí, i també es fa com es dia, a veure, antes n'hi havia un personatge en els pobles que era un sereno, que anava en una llumeta dient que eren les 12 de la nit, diguen les hores. Doncs això també, pues, també és com si fos a recordar aquest personatge.
14: I es canta esta cançó esta nit mentre fan aquest recorregut pels carrers.
6: Sí, doncs pues esta nit a les 9:30, quan ja es fa fosc, pues fem un recorregut per els carrers del poble cantant la cançoneta, recordant pues, a aquest personatge i a la tradició.
14: És una tradició de la vespre de festes, però encara es queda tot un cap de setmana amb moltes activitats.
6: Moltíssimes. Orquestes, festes ochenteres, paelles, sopars, misses, provessons, castells, mascletaes, tenim de tot.
14: De tot en aquestes festes, en honor, per a qui no ho conega encara, que segur que molta gent ho sap, però aquestes són les festes d'agost i després tenen les festes d'octubre.
6: Les festes d'agost pues, són les festes que fan les majoraleses, que són les xiques que cuiden a la Mare de Déu, la capella... I això.
14: Sí, la Mare Déu de la Font, que és eixa patrona de Villalonga, que és la que fa que n'hi hagi així aigua tot l'any.
6: Tot l'any. Mira, estàvem en una sequia i el que diu la tradició, la Mare Déu la van posar damunt d'una pedreta i va brotar la font que tenim de 7 xorros. Per això la volem tant i tenim tanta devoció.
14: I dilluns serà el dia gran en honor a esta patrona.
6: Sí, el dilluns serà el dia gran, el dia de la patrona.
14: Però com a prèvia tenen esta nit la festa ochentera.
6: Que sí, esta vespre, esta nit, després dels fanalets, la festa ochentera, que vos esperem a tots, serà sopar i festa ochentera.
14: Però és que ahir no para, perquè demà paelles, que ja també és una tradició.
6: Demà paelles, també, tot el dia.
14: Amb música?
6: Amb música, DJs, espuma, després corda d'àvia, en la font de 7 xorros que vos estava dient. I
14: què passa en la font de les paelles?
6: Pues moranem tots allí a banyar-nos, a tirar-nos por les d'àvia després, a fer una corda d'àvia.
14: Com sobra l'aigua, no em dona tanta.
6: Sí, a nosaltres mos sobra. Bueno, ara ja no mos sobra tant.
14: Ara està un poquet justeta. Però així tot
6: però
14: sempre.
6: Però a nosaltres no mos podem queixar d'àvia.
14: I entonces, aleshores a disfrutar demà, diumenge, demà sí que serà el dia de la Mare Déu d'agost.
6: Demà és el dia de la Mare Déu d'agost, que nosaltres així celebrem les paelles.
14: I a partir d'ahir ja també música, menjar...
6: Un barri, el barri Sant Llorenç, que també fan una festeta, que fan un sopar i fan un bailoteo, provessó i missa. al Santiet.
14: O sea que molta activitat, que no para en el cap de setmana, els carrers plens. Com anirà el calor? Perquè tenen ombreta, no?
6: Sí, nosaltres... Bueno, el calor és lo de menos. Quan estàs de festa, el calor el dona igual.
14: Ja després es refrescaran, i si no tenen la fam de set xorros...
6: I si no, ja mos refresquem la corda. Tenim aigua per tots els costats, per fort no patim.
14: I a partir d'ahir, a continuar gaudint, moltíssimes gràcies.
6: A tu.
14: I a gaudir de les festes.
6: Vos espere.
14: Així vindrem, Cèlia, i seguirem contant més aquestes festes de Villalonga.
17: Així és, Sandra, moltíssimes gràcies. Estarem per allí estos dies, gaudint d'aixes festes. Ja hem escoltat que tenim moltíssimes activitats preparades, no sé si arribarem a tot, però ho farem possible. Moltíssimes gràcies, Sandra.

0: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermaníes.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermaníes.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
3: ¡Atención, Gandía! Fofito y Mónica Aragón llegan con su espectáculo ¡Viva el Circo! Trapecistas, payasos, lásers del futuro y como invitadas especiales, las guerreras K-pop. Del 7 de agosto al 6 de septiembre bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. Entradas en vivaelcirco.com.
4: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambralibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
5: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
6: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
7: Yes, of course.
6: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
7: Yes, of course.
6: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
7: Yes.
6: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
8: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
9: Ja coneixen esta sintonia, és temps de A Quien Corresponda. Avui tenim aquí a l'estudi a Maribel Codina com a representant del govern local. Regidora, molt bona vesprada.
10: Molt bona vesprada.
9: Anem a procedir, com sempre, com cada divendres, a llegir les peticions dels nostres oients i a rebre la resposta per part de l'Ajuntament, del govern local. Diu, el primer va ser dimarts, perquè recordem que dilluns van tindre les respostes esta setmana. Per tant, el dimarts el primer missatge que ens arriba és un oient que indicava que en el camí Racó de Culla, a l'altura d'un transformador, s'han fet uns treballs de desbrossament en una antiga séquia, els quals s'han quedat molt bé. Però esta séquia està colmatada per uns sediments, amb la qual cosa, si ve una barrancada, no podria desaiguar. Així que sol·licitava que retiren estos sediments.
10: En principi, és una qüestió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. No és municipal. Tot això passaran els tècnics municipals per a veure de quina qüestió es tracta i donar avís als representants de la Confederació de la nostra zona.
9: Perquè això, regidora, com funciona? Ells estan pendents d'anar a veure o és l'Ajuntament qui ho comunica?
10: Estan pendents, l'únic que, clar, n'hi entrem molt llargs, entonces tenim que dir en esta zona està i passen directament a veure i solucionar-ho.
9: Molt bé. Pues ahí queda esta resposta. També tenim un missatge que enviaven unes fotos d'una pèrdua d'aigua en el parc del País Valencià.
10: Es va donar l'avís i ja està solucionat.
9: Ah, molt bé, doncs mira, una qüestió menys. Sí. També una veïna comentava que en el passeig de les Germanies hi ha persones que circulen amb patinets elèctrics i no frenen.
10: Per damunt del passeig no es pot circular amb vehicles elèctrics. N'hi ha que anar per la calçada del passeig de les Germanies. Els coneguts com a vehicles de mobilitat personal han de circular per la calçada o els carrils bicis, mai per els passejos, voreres o zones peatonals. Recordem que s'ha modificat l'ordenança municipal de tràfic per a regular l'ús dels patiners per Gandia, que va entrar en vigor el dia 30 de gener d'enguany. Amb aquesta millora de l'ordenança estem protegint els vianants i reforçant la seguretat de la convivència entre els patinets i els veïns.
9: Sí, perquè la veritat és que en poc de temps han proliferat molt, els patinets.
10: I alguna encara es despista i encara passa per passeig, però n'hi ha que dir que és lo mínim i que ja saben que l'ordenança és per als peatons, no per a vehicles elèctrics.
9: O sigui, que si es pillen poden ser denunciats.
10: Es denuncien, sí.
9: Molt bé, doncs passem a un altre missatge que ens assenyalava, que en el carrer Formentera, al costat d'uns contenidors, hi ha acumulats cartons i trastos.
10: Recordem una vegada més que en Gandia tenim un servei de recollida gratuït i que funciona molt bé. Els veïns han de cridar al telèfon 96 286 1110 i passaran a replegar-ho en la mateixa porta de la casa. Recordem que s'ha reforçat aquest servei amb nous operaris i s'ha incorporat un nou camió, que n'hi ha 4 ja, de trastos. Així que la immensa majoria de veïns que sí compleixen les normes, per això hem de valorar que aquesta majoria de ciutadans que tots els dies fan bé el seu ús i volen una ciutat millor. Perquè són 4 o 5 és que no ho fan bé, però es nota molt.
9: Que dir, regidora, que esos 4 o 5
10: molesten.
9: No escolten mai la ràdio, perquè cada divendres
10: sempre recordem
9: que hi ha un servei, que venen la recollida a la porta de casa, que és més fàcil impossible, més còmode que
10: a inclús diari, que anar. Claro, és... Que no has de dir, tinc que esperar 3 dies o a diari.
9: Claro, i que és supercòmode, traure-ho a la porta de casa, vull dir, no has d'anar ni a buscar el contenidor. No, a veure si algun dia ens escolten i ens fan cas. Bé, passem ja al dimecres, que un oient lamentava que el carril esquerre de l'Avinguda del Grau estigui ocupat per alguns cotxes, els quals provoquen cues de trànsit.
10: Sí. Recordem que està prohibit aparcar en els carrils de circulació, ja que això pues, fa retencions en el trànsit importants o bloqueja per complet el pas. Demanem que els conductors tinguin més consideració i la policia local reforçarà el control de l'Avinguda del Grau.
9: Perquè, clar, no sé si dir-ho és regidor, però potser el fet que falten aparcaments és probable que sigui per això o...
10: Per comoditat. N'hi ha vegades que aparquen, posen
9: els 4 intermitents.
10: I més d'un segon estan 5 minuts o 10.
9: Clar.
10: Això perjudica a tots els que van de pas.
9: És això, no? Que penses que en un minut ho t'has fet i després se retarda i clar, el caos ja està
10: format.
9: Ja està format, exacte. Després també una veïna del Grau comunicava que en una festa que es va fer dissabte passat en la plaça de la Marina van deixar papers tirats en la via pública i sol·licitava que es netejaren.
10: Ja s'han netejat també.
9: Bueno, una vegada més, també el civisme, vull dir...
10: Que costa poquet tot el que tens en les mans tirar-ho a les papereres o al contenedor.
9: Clar, sí. Tu has arribat a un lloc que estava net, quan te'n vages, deixa-ho net.
10: Deixa-ho igual, perquè t'ho has trobat.
9: Nosaltres fem cada divendres deixa-ho gotet d'aigua, a veure si...
10: Algun
9: dia ho aconseguim, exacte. També s'enviava una foto del carrer Catalunya, a la platja, amb unes herbes en la vorera.
10: Hem demanat que es tallin aquestes herbes. Hem de tindre en compte que contínuament n'hi ha operaris que van retirant les herbes en els carrers. Passa que estem en estiu i saps que quan t'has acabat en un carrer ja n'has començat en l'altre.
9: La mala hierba nunca muere.
10: Però ahí està netejant.
9: Està pendent. Molt bé. S'enviava també una foto d'un cotxe estacionat a la plaça Benasser, número 9, amb les 4 rodes buides.
10: La policia local ja ha alçat un acte de possible abandonament. Si en un mes el propietari no el retira, pues la policia anirà en la grua i se l'emportarà per abandonament.
9: Molt bé, sí, perquè la foto que passava es veia que, clar, les 4 rodes buides estava pràcticament en estat això d'abandonament. També una veïna de la platja informava que enfront de l'edifici Manila, en la passarel·la de fusta, hi ha un ferro que s'ha soltat.
10: Hem sol·licitat que s'arregli.
9: Vale, perquè, clar, això igual en una passarel·la pot ser perillós, està sol·licitat.
10: Ja està passat l'avís.
9: Perfecte. També un veí indicava que en el carril ferrocarril del Coi, 151, Hi ha un contenedor que amolla caldo per baix a causa d'una fruteria que està al costat i que s'ha deixat fruta podrida. Sol·licita que se li cride l'atenció al responsable de la fruteria i que es neteja.
10: Hem sol·licitat que es neteja i els tècnics municipals passaran per a cridar-li l'atenció als propietaris, ja que això no es pot consentir.
9: Perquè si s'acumula molta fruta i podrida farà una olor, això. Bueno. Vale, pues ahí queda. També un oient ens comunicava que en el carrer Rioja 35 hi ha un contenidor que no li va la palanca.
10: També hem demanat que es repari.
9: Vale, això també és bastant recurrent, així ara que en corresponda, aixòs contenidors que...
10: Estan revisant que pues, això que estigui en perfecte estat.
9: Vale. També una altra veïna ens traslladava que al final de la platja nord fa uns dies que fa olor a estiércol, va fer...
10: És que en aquesta època de l'any solen hi haurer olors intenses en la zona de la Marxal per el fem que es tiren en els horts. Tirar fem com a abonament natural en els horts no està prohibit de manera general, ja que és una pràctica agrícola legal i tradicional.
9: El fem és com gasolina per als plantes, no? I, bueno, al final, si fa olor, pues, és el que...
10: És momentani, no és
9: exacte.
10: De tots els dies.
9: Un altre missatge que ens arribava també dijous. Un veí lamentava que es tiren trastos de manera contínua en un contenidor ubicat en l'encreuament del carrer Pintor Sorollà amb el carrer Abad Sola.
10: Una altra vegada més. Continuen tirant trastos en este punt en concret i contínuament. Contínuament estan retirant-los. Esta imatge es repeteix en un punt massa voltes perquè la veritat és que contínuament van abocant trastos i encers que no tindrien que posar-los. Moltes més de les que ens agradaria. Una imatge com esta embruta el carrer i dificulta el pas de les persones. Per això, esta imatge no hauria de repetir-se. Hem de tindre en compte que des de les 13.000 recollides que es fan al llarg de l'any, el 65% de recollides no estan programades. I això costa molts diners de pressupost municipal a tots els gandians. Hem de cuidar més els espais de tots, com és el cas en aquest punt, perquè Gandia s'ho mereix. Tindre la neta, ja hem comentat, que n'hi ha 4 camions diàriament netejant, i si tots tenim un poc de civisme i un poc de mira per Gandia estaria més neta.
9: Però què passa en aquest punt en concret, que s'acumula més que habitualment?
10: Que tiren, són punts negres que n'hi ha en contenedors com el cas que n'hi ha abans.
9: I el camionet suposa que ja passarà per ahir tots els dies, no? Per si a cas.
10: Exactament.
9: Molt bé. Un altre missatge que sol·licitava que es revisen els abocaments d'aigua a les voreres produïts pels aparells d'aire condicionat en les façanes de les vivendes. Això ja ens arribava també la setmana passada i que ara continuen arribant.
10: Continuen estant revisats. Recordem que segons l'ordenança està prohibit. S'ha de canalitzar el desagüe d'interior de les vivendes. Preguem que es tinguin més civisme, ja que estos abocaments embruten les voreres i poden ocasionar xarcos molestos als vianants.
9: Clar, és de veres que potser la gent se'l deixa tota la nit enxufat sol. I se'l deixa sol, i clar, vas caminant per Gandhi i és de veres que sí que n'hi ha diversos edificis en això. Sí que passa. Pues moltíssimes gràcies, regidora. Una vegada més, és divendres, com sempre, tenim aquestes respostes de la que en corresponda. Ara nosaltres vos deixem amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: por hoy Gandía.
1: La 1:07 del migdia. Enrique Budí, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Fem un repàs de l'actualitat, com cada dia a esta hora. I comencem perquè tenim un reconeixement de la Generalitat a diversos policies locals de la nostra comarca.
2: Exactament, un tema positiu. La Generalitat Valenciana ha concedit la creu al mèrit policial, com deies, amb distintiu blau, a dos agents de la policia local de Miramar, a més de companys del cos de Pilers, per la seva intervenció en el rescat de dos dones que es trobaven en perill d'ofegament a la platja del municipi el passat 22 de setembre de 2025. Quan es van produir els fets, des de Ràdio Gandia Ser ja es van fer ressò d'aquest assumpte que converteix en verdaders herois a policia que no duten a posar la seva pròpia vida en perill per a salvar-la dels altres. La distinció anunciada ara reconeix una actuació desenvolupada en condicions marítimes adverses i amb fort tonatge, en la qual els agents van participar directament en el rescat al costat d'efectius de policies locals de Piles i també de Benissa. I seguim, Celia, si els sembla, en qüestions de seguretat, ja que agents de la policia local de Tavernes, de Valldigna, han detingut a un home per un presumpte delicte de trencament d'una ordre d'allunyament vigent. La intervenció va permetre constatar el suposat incompliment de la resolució judicial i procedir a l'arrest de l'implicat per garantir així la protecció de la persona afectada. Des dels serveis de seguretat recorden la importància de demanar ajuda davant qualsevol situació de violència contra les dones. I a més de les celebracions en diversos municipis de la Safor, també estem de festa en diverses barriades de Gandia. En el cas de Marxuquera, avui divendres, a les 20 hores, gran cabalgada de disfresses acompanyada per la batucada Figatis Batucats, Sopar Popular i Gran Rebel·la, amenitzada pel grup social musical, J. Hiver, seguida d'una sessió de DJ per a finalitzar la nit. Escoltem el tècnic municipal Juan Jorreig.
3: Crec que el que també està ocorregent és la impassivitat per part del govern, i arriba un punt que passa el temps, passen els anys, la situació no està donant-se solució, i de fet per a reunir-nos en un any han tardat un any l'Ajuntament d'Oliva i l'Alcaldia per a fer una reunió. Arriba un moment que la situació és un poc insuportable, perquè el problema està en la via pública, és posar càmeres de seguretat i vigilància per a controlar els actes vandàlics, per a controlar un poc...
2: Evidentment, Celia, Juan Jorreig, estem parlant, estem sentint a Anna Morell, en este cas com a representant portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Oliver, perquè el grup municipal socialista, com hem escoltat, insisteix en aquesta instal·lació de càmeres de videovigilància en la zona de les platges de Terranova i Burguera, que pot resultar un instrument molt útil, diu, per a acabar amb els actes vandàlics que de manera habitual denuncien els propietaris de vivendes en esta àrea residencial freqüentada per individus que fa incompatible l'oci amb el dret del descans. Com deien, la portaveu Olivera, Anna Morell, considera que aquests elements col·locats en la via pública per a controlar en principi el trànsit es podrien també utilitzar per a identificar els autors d'aquests actes vandàlics. I, per cert, ja que estem a Oliva, sàpien que per tercera vegada ha quedat deserta la concessió del servei de cafeteria de la llar dels jubilats. La portaveu de Compromís d'Oliva, Yolanda Navarro, considera que ha arribat ja el moment, després de tres vegades, d'entrar a fons en esta qüestió per a veure exactament per què no interessa a ningú fer-se càrrec d'esta qüestió.
4: Altra vegada declarar deserta la licitació per a la concessió administrativa de l'ús i aprofitament en propietat de municipal amb destí bar cafeteria del llarg del jubilat. Jo crec que al final hem de veure, però seriosament ja, perquè ja són molts anys, quin problema té aquest plec i si s'ha de fer algun altre tipus. Crec que hi ha alguna cosa ancorat ahir, o facilitar-lo. Jo sé que no és voluntat probablement seua, però a la tercera ja crec que hem de reaccionar.
2: I ens situem ara, Celia, a Daimús, perquè este cada setmana recupera una de les tradicions més nostres que s'està perdent, i hem escoltat també la primera part al respecte, en este cas en Villalonga, i aquesta elaboració, no?, de fanalets, utilitzant per això la carcassa dels melons d'Alger. L'Ajuntament de Daimús ha programat per este dissabte 15 d'agost, a les 19 hores, un taller per a confeccionar fanalets, una cosa típica, com deien, de l'estiu. Serà en el Centre Social dels Pedregals, i col·laboren els que més saben d'això, és a dir, els nostres majors, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Daimús. Això sí, cada participant que acudisga haurà de portar ganivet, cullera, poal o bé un llibrell. I també a Daimús ha convidat a tota la ciutadania a la celebració del centenari, una altra dona centenari, en aquest cas les dones, ocupeu Paquita Gea Salvador. L'acte tindrà lloc demà dissabte, com dèiem, a les 11 hores, moment en què s'anirà a replegar-la a la residència Sant Carles, per a continuació dirigir-se en comitiva a la inauguració del mural dedicat a les persones centenàries de Daimús. Es tractarà, doncs, d'un moment molt especial per a compartir i retre homenatge a tota una vida. I a Miramar, l'Ajuntament ha completat la renovació dels comptadors d'aigua del municipi amb la instal·lació de 2.180 nous dispositius de telelectura en la zona de la platja, a una inversió al voltant de 246.000 euros, la qual cosa suposa una fita històrica per a aquesta localitat en quedar modernitzats la totalitat d'aquests aparells. La renovació dels comptadors de la platja de Miramar representa una part important de les actuacions incloses en el projecte de digitalització del cicle integral de l'aigua. De fet, els nous dispositius incorporen tecnologia que permet obtenir informació sobre el consum sense necessitat de realitzar lectures presencials i facilita, al més, una gestió més precisa de recursos hídrics. Tant és així que els usuaris podran, a través d'una aplicació de telèfon mòbil, consultar el consum de l'aigua en temps real, accedir i descarregar les seues factures, així com rebre avisos davant possibles fuites o consums elevats. Escoltem a l'alcaldessa de Miramar, a Pilar Peiró.
0: Miramar modernitza el 100% dels comptadors d'aigua en poble i platja.
5: Una inversió de més de 246.000 euros que ha permès renovar tots els comptadors d'aigua a la platja de Miramar, substituint els tradicionals per comptadors intel·ligents de telelectura.
2: I de Piles a la veïna població de Miramar a la veïna població de Piles, perquè la Diputació de València destinarà quasi 700.000 euros a la creació d'un espai per a celebrar esdeveniments a l'aire lliure a Piles. Es tracta d'una reurbanització d'unes parcel·les enfront de l'Ajuntament per a transformar-les en la denominada Plaça d'Europa, un espai amb escenari, banys, vestuaris i un xicotet magatzem. En l'actualitat es tracta d'un pàrquing en mal estat i comentem des de la Diputació que va transformar-se per a tindre un espai en condicions, que a més suposarà un estalvi per a l'Ajuntament, ja que no serà necessari llogar l'escenari i la resta d'infraestructures imprescindibles, com sabeu, cada vegada que s'organitza algun concert o altre tipus d'esdeveniment.
1: Cristina Fornet, per al·lusions, alcaldessa de Piles. Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
1: Escolta, està aquesta Plaça d'Europa, que ja està més prop, no?, de ser una realitat.
6: Sí, per fi podem fer realitat aquest lloc per a esdeveniments, per a concerts i polivalent alhora, perquè també servirà per tindre places d'aparcament ja en condicions.
1: Comentava el meu company Enrique Bodí que això també suposarà un estalvi, no?, per al municipi.
6: I tant que sí, perquè es tractarà de tindre unes infraestructures ja fixes on cada vegada que tenim que fer aquests esdeveniments, havien de fer aquestes festes, aquests concerts s'havien de llogar. Llavors és una inversió molt forta, com sabeu, que ens farà al poble de Piles tindre aquest benefici i aquest estalvi en quant a llogar infraestructures.
1: No sé si heu parlat amb els veïns i veïnes, si este és un tema recurrent que es parlava als carrers, que es necessitava esta plaça, o estan contents, no? Imagina?
6: Sí, la veritat és que la gent en general està molt contenta, perquè és veritat que anteriorment ja s'havien fet festes en eixe indret, però no en les condicions com anem a tindre-ho ara.
1: Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns, traure uns minutets. No voldria acabar esta conversa amb vostè perquè, clar, hem parlat en la primera notícia del sumari, ha sigut que alguns policies locals, entre altres també de Piles, han sigut
6: condecorats.
1: Exacte.
6: Sí.
1: Reconeguts, sí. No sé si
6: vol... Sí, sí.
1: Clar, Piles ho havia demanat i finalment se'ls ha concedit, no?, este distintiu.
6: Sí, sí. Va ser, com sabeu, els ajuntaments de Piles, Miramar, Bellreguard, mos ajudem, perquè som pobles que tenim condicionants més o menys igual, i van hi haure una urgència i els nostres policies no van dubtar en cap moment de poder anar a aquesta urgència, i és veritat que em vull posar en valor que els nostres policies, els policies locals de Piles, així com la resta, però el que es va tirar endavant va ser sobretot un dels nostres policies, i això va fer animar, perquè de veritat que les condicions eren in extremis, vull dir, perillós, no, lo següent. I això va ajudar a que la resta també vegeren aquesta impetuositat del primer policia local, i ja la resta es van poder coordinar ràpidament per poder ajudar a les persones que van ajudar i en pro de que es queda tot superbé. I així va ser. Va ser complicat i també, mira, això ens va servir per a veure que teníem mancances, unes mancances tan necessàries com una roda de salvament en cada cotxe de policia.
7: Mm-hmm.
6: Era algo molt senzill que ese dia ens va servir per aprendre. I, bueno, i sobretot això, no? El tracte de solidaritat entre els nostres pobles de les platges del sud, perquè moltes vegades quan arriba situacions in extremis no tenim els mitjans que realment necessitem. No els tenim no perquè no els posem els ajuntaments, sinó perquè no mos deixen tindre'ls.
1: Alcaldessa, més enllà d'això, no? d'aquest aprenentatge que al final pues, mira, sí, uh-huh. si va servir per a sí. millorar és molt, uh-huh. molt, molt bonic, però a més suposa que com a alcaldessa orgullosíssima, no?
6: Pues sí, molt orgullosa, perquè és veritat que no sé si puc dir els noms d'ells, però José i Jorge, per a mi, xapó. I també el nostre veí, Òscar, també xapó. Evidentment, els altres dos policies de Miramar, per suposat, però jo vull felicitar especialment a José i a Jorge.
1: Molt bé.
6: I com no, a Òscar,
1: sí,
6: perdó.
1: I a Òscar. Molt sí. bé. Alcaldessa, sí, sí. moltíssimes gràcies. Enhorabona per este reconeixement i moltes gràcies per explicar-nos esta nova inversió que tindreu ahí al poble, que segur que és molt, molt, molt positiva. Moltes gràcies.
6: És molt positiva i de ben segur que la sabrem aprofitar en creces, que se diu en castellà.
1: Segur
6: gràcies
1: sí.
6: a vosaltres.
1: Gràcies, Cristina. Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
8: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
9: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
10: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
11: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
10: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
9: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com. Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
12: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
13: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
12: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
13: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
12: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
13: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
14: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
15: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
16: ¿Te atreves?

0: que no estem en falles, que és que estem en festes. Però bé, és un pas doble, Nacho. És que li he dit, busca un pas doble. I ha posat este, que escolta, que mos ve perfecte. És preciós este pas doble. I ens va molt bé per a introduir també este tema que volem parlar-los ara, perquè n'hi ha molts municipis que estem en festes i Xeresa és un d'ells. Allí avui celebren la festa en honor a la Verge dels Dolors. Veus? No n'haves molt mal encaminat, Nacho. I allà, que serà la nostra companya Marta Ferrer. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia. Així és, avui és el dia en honor a la Mare de Déu dels Dolors. Mm-hmm. I sabeu qui són les protagonistes? Doncs les clavarieses.
0: Home, claro.
1: I per això, bueno, acabem d'arribar ara mateix al centre social, ha tingut lloc la recollida i els he acompanyat pràcticament fins ací, fins al centre social, on ara mateix està tinguent lloc una picaeta. Parle amb Marilola, una clavariesa. Bona vesprada.
2: Bona vesprada a tots.
1: A veure, Marilola, per què vau decidir tornar la tradició dels clavarieses així al poble de Xeresa?
2: Sempre n'ha hagut tradició, l'únic que passa que nosaltres hem volgut retornar a antigament, perquè les dones, esta era la festa de les dones, i les dones que siguin de clavarieses i siguin a soles sense acompanyar. I nosaltres hem volgut tornar a reviure aquesta festa com es feia antigament.
1: Quants anys fa que la vau recuperar?
2: Sempre ha estat, el que passa que n'hi ha hagut anys que no n'hi ha hagut festers o no n'hi ha hagut clavarieses, i entonces pues, no s'ha fet, s'ha fet la festa però no n'hi ha hagut clavarieses. Però des de fa uns anys perquè sí, ha tornat a travegar la manera de tornar a retornar, a travegar tota aquesta tradició, i estem tots molt contents i satisfets, la veritat que sí. Hem treballat molt, però estem molt contents.
1: Això li anava a dir, és un treball de tot un any, no?
2: Sí, perquè a part d'això, nosaltres som bunyolers, tot el grup de clavarieses i clavaris són bunyolers i bunyoleres, i hem estat contribuint tot l'any fent bunyols per les festes, perquè puguen lluir-se el més possible els festers i nosaltres també, per suposat.
1: Sí, perquè és una tasca al llarg de...

0: pregunta.
1: Marilo, la pregunten des de l'estudi, per què aneu de negre?
2: Perquè sempre ha hagut la tradició així d'anar de negre les clavarieses. Les festeres sí que poden anar de color o en mantilla negra, per supost, però les clavarieses sempre hem anat de negre. Antigament sempre hi havien totes les dones de negre, en mantilla negra. El que passa que en un principi hi havien en trajes més per baix del genoll, en curs, i a poc es va introduir la tradició de fer-los llargs.
1: De fer-los llargs.
2: Més elegants.
1: I Marilola, enguany heu tingut una novetat que acabem de viure ara mateix. M'agradaria que l'explicara, perquè ha sigut molt emotiu.
2: Pues sí, hem tingut la idea de fer-li una ofrena a la Mare de Déu dels Dolors dins de l'església. En totes les festeres, les xiquetes festeretes i totes les clavarieses, li hem posat una rosa a la Mare de Déu, que en total són 24 roses. O sigui que ha sigut molt emotiu. I després hem fet un passacalle en el carrer Les Dans, hi ha un mosaic de la Mare de Déu dels Dolors i han fet una cistella, una ofrena, hem portat una cistella de flors per donar-li les gràcies a la Mare de Déu.
1: Estava tot el carrer engalanat molt bonic i així ho vau demanar vostès al llibre de festa.
2: Que fèrem unes balconeres de la Mare de Déu i que posarem cobertors per quan passi esta nit també la Mare de Déu en processó, pues que puguen els balcons estar engalanats.
1: Que guai. Podem dir que ja és tota una tradició així, les clavarieses, sí. I esperem que aquesta novetat...
2: La mare va ser ja clavariesa.
1: Ah, sa mare va ser clavariesa.
2: Ma mare va ser clavariesa. Ma mare ja no està en este món, però bueno, és una tradició que ve de molt antiga.
1: Sí. I Marilola, vostè sap quan es va deixar de fer o per què?
2: Pues n'hi hagueren uns anys que no n'hi hagueren festes per diversos motius, perquè no va néixer ninguna comissió o no n'hi ha en festes, però normalment sempre n'hi ha algú que s'apunta. Encara que nosaltres som un grup molt nombrós, com veus, però a millor n'han néixit 3, 4, 5, però sempre n'hi ha hagut alguna dona que s'ha animat a eixir, sí.
0: I Sant, ai, Marta. Sí. Com trien qui eix de clavaries? És a dir, és un grup que s'anima perquè vol o és per edat?
1: Això mateix li anava a preguntar a una altra clavariesa que tinc així al costat, a Marí Pellicer, per què vau decidir eixir de clavarieses? Perquè això té un per què. I quants anys fa?
3: Això té un per què. Això va començar quan el meu fill va ser fester, o anava a ser fester, i mos va pillar la pandèmia. I es vaig demanar que, per favor, que eixiren de clavarieses quan el meu fill fora fester. Va vindre la pandèmia i, bueno, se va allargar, i el meu fill va ser fester en l'any 2022. Sí. I res, van passar de categoria. Eixe any també van fer bunyols i van decidir, pues això, que després van tornar a continuar fent bunyols, i enguany, pues res, primer mos diuen que sí que n'hi havia clavarieses, després que no, nosaltres som el relevo. O sigui, si n'hi ha algú, elles són primer. I en Giner, pues mos van dir que no, de moment no havia eixit ningú, i van dir, pues ningú problema, bunyoleres i clavarieses.
0: Que
3: guai. I el que va ser això. Tenim dos fills de mamàs festeres, enguany també, i res, i així estan Gael i Ismael, que és el rei, i res, i acompanyar-los i a disfrutar de la festa.
1: Molt bé, Mari, és a dir, que podem dir que realment les que eixiu de clavarieses sou les mares, però si no n'hi ha mares que volen, pot apuntar-se les convoyantes de sempre.
3: Exacte, les que fem convoy, i ja està, apuntar a la festa i ajudar-los en el que faci falta.
1: Escolta, i ara esteu així fresquetes, s'ha passat molta calor, però la picadeta molt bé, no?
3: Molt bé. La veritat és que Miguel sempre ho apanya bé en la iglesia, i no m'ha estat mal, s'ha portat molt bé amb vosaltres. Bé, però la calor s'ha notat enguany, s'ha notat.
1: Això és important. I ara, a veure, què ens queda al llarg del dia d'avui?
3: Pues es queda, a la vesprà ens queda la professó en honor a la Verge de la Mare de Déu dels Dolors, i és on han fet l'ofrena esta matí, ara, a migdia, pues res, fer lo que és la professó. No ens deixen fer el castell, però bueno, tot és per una bona causa, i després a disfrutar de la verbena, soparet i verbena, i acabar la festa.
1: Molt bé, encara vos queda molt de dia per endavant, per a gaudir.
3: Sí, mos queda demà Sant Antoni, el nostre patró.
0: Claro,
3: per cert,
0: claro.
3: Anem a eixir en la provesó, però ja com estem un poc en majoretes, de matí ja no eixim. Eixim a la provesó sols, que el dia és de festes.
0: I per descansar elles també,
1: Exacte. Celia, no sé si tinc temps per a parlar amb altres dels protagonistes
0: d'aquesta
1: festa. Escolta, vaig a parlar en els festers i les festeres d'enguany, de les festes patronals de Xeresa. Marc Peiró, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: A veure, com van les festes?
4: De moment, s'aguanten bé.
1: Encara teniu energia per el que queda o no?
4: Home, dos dies, queda avui i demà, sí, avui, sí que aguantem.
1: Encara s'aguanta, no? No sé si encara queda algun acte que vos faça especial il·lusió, i han passat aquests actes més emotius.
4: Demà, home, demà és el patró, demà...

0: es día, día prou important.
1: Clar. El patró del poble.
0: Ei, tirant el castell, es fa més llarg el dia, també es fa més, més pesat, i hi ha algun convit que altre de fer encara queda.
1: Escolta, t'estàs deixant una cosa important, la Diana Florejada.
0: La Diana, la Diana.
2: Sí.
0: Una cosa prou particular del poble i que va molta gent últimament. En els últims anys va molta gent.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Celia, vaig a parlar ara amb la regina de les festes patronals de Xeresa, perquè com no havia de parlar amb ella, la representant des festes.
2: A veure, supos.
1: A veure, quin és el teu nom, que no ho he dit?
3: Rihanna.
1: Rihanna, si t'arriben a dir a tu que anaves a ser regina de les festes de Xeresa, t'ho hagués cregut?
3: No, perquè no, en un principi no anava a eixir ni de dama.
2: Ostres.
1: Sí, sí. I com va ser això?
3: Me van pressionar la meva quinta a eixir i al final, pues, com estem tots junts, vaig dir que sí.
2: Pressió social.
1: Sí. També heu tingut el suport de tota la vostra família al llarg d'aquest any, que imagina que n'hi ha un treball darrere molt gran. És així, no? Heu tingut el suport.
3: Sí, sí, sí, sí. Han treballat molt, sobretot la comissió i els pares. S'ho han currat molt.
1: Els pares han fet una feina molt gran. I ja, gràcies, Rihanna. Per acabar, Celia, sí. Parle amb l'alcaldessa de Xeresa, Anabel Peiró. Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: A veure, com van les festes per a si encara vos queden dos dies llargs, el dia d'avui?
4: Ens queden els dos dies forts. Avui és la Mare de Déu dels Dolors i demà Sant Antoni.
1: Molt bé. I el vostre patró.
4: El nostre patró, Sant Antoni Padó.
1: Anabel, tu formes part enguany de la comissió de festes. Podem dir que tot un any de treball.
4: Molt de treball, però té la seva satisfacció, perquè després la gent gaudisca de tots els actes que hem organitzat i se ho passa bé.
1: Moltíssimes gràcies, Anabel Peiró, alcaldessa de Xeresa. I Celia, jo ara
2: Marta,
1: sí m'acomiade.
2: Molt bé.
1: Mm-hmm. Per viure, i em quedé així, per viure de prop aquest dia tan especial i conèixer com estan transcorrent les festes de Xeresa.
2: Molt bé.
1: M'acomiade amb la banda.
2: Ah, mira, molt bé, Marta, gràcies. Fins després. Passeu molt bé.

0: És la cançoneta de l'Agenda Cultural, sempre ens fa ballar a tots. I l'encetem, aquesta agenda cultural, precisament. Més que agenda cultural, avui és agenda esportiva, perquè demà, dissabte 15 d'agost, a banda de ser la Mare de Déu d'agost, a Gandia tenim una fita esportiva molt important. Tenim la 72 travessia del Port de Gandia i la 23 volta a l'Escullera. Com es desenvoluparà? Des d'on ho podrem veure els que no participem i on hauran de competir els que sí que participen? Tot això ho preguntem directament a Pilar Martí, que és la presidenta del grup de natació i esports Gandia. Pilar, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, conta'ns un poquet aquestes proves, com es desenvoluparan, des d'on comencen, quan acaben?
1: Sí, pues la prova, la primera de l'eixida a les 9 del matí, des de la dàrsena del pàrquing del Passeig del Port. Mm-hmm. És un recorregut de 2.600 metres per a l'interior del port. Enguany han canviat el recorregut i és tot per a l'interior del port. Vale. I l'arribada a la playa Varadero. Mm-hmm. Després n'hi ha una altra travessia, que és la del port, la de la 72 edició, que és més curteta, de 850 metres, i tant l'eixida com l'arribada és des de Varadero.
0: Vale, o sea, que esta vegada es queden els participants en el port de Gandia, podríem dir, no?
1: Sí, es queden dins del port, és una manera també de tindreu pues, tot més controlat, en una millor seguretat, encara que de l'altra manera també, però com el 19 de setembre farem el que és el campionat autonòmic d'Avui és Obert, és així en el port que serem sede, pues, aprofitem i pues, el recorregut pues, assagem en ell el que serà aquesta cita.
0: Vale, ara tornem a aquest recorregut, Pilar, però primer vull preguntar-te si encara ens podem inscriure o no ho podem fer.
1: Sí, pues les inscripcions han estat obertes en la pàgina de Crono 4 Sports, ¿vale? Mm-hmm. Tanquem a les 2, encara queden uns minutets per
0: 8 minuts.
1: Sí, que puguem fer aquesta inscripció a esta prova. Bueno, després demà també farem inscripció d'última hora, però vale. Sempre animem a que si ho tens clar, pues que ho facis per la web perquè és molt molt més senzill i ja quan arribes és agarrar el xip, el dorsal i nedar.
0: Exacte, i directament ja a la faena, no?, que diríem. Sí. Escolta, Pilar, clar, este canvi de recorregut, ho has dit tu, que és que el campionat autonòmic que ve pròximament i, per tant, per fer el mateix recorregut que es farà en el campionat autonòmic, però també té alguna cosa a veure en les meduses, no?
1: Bueno, sí que és de veres que en la temperatura de la olla pues, n'hi ha un nombre de meduses important. Mm-hmm. En l'interior del port sí que és de veres que no n'hi ha tantes. Mm-hmm. En cas d'haver alguna seria en la bocana, però bueno, ja tenim ahí a Mari Carmen de la Cofradia de Pescadors que ha muntat ahí un servei per replegar totes les meduses i que no piquen ni una medusa a ningú participant.
0: Així és, Pilar, m'has desvelat la sorpresa, que ja tenia a Carmen ahí calladeta. Carmen Argudo, presidenta de la Cofradia de Pescadors de Gandia. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Ja ens explicava Pilar que és cert que ahir la zona del port no és on més meduses potser n'hi ha, no és la zona on més proliferen, però sempre va bé tindre prevenció i des de la cofradia, què és el que fareu?
2: Clar, a veure, n'hi ha que prevenir i el Nadal d'agost pues, que estigui en la millor seguretat possible. Ja va estar l'experiència de l'any passat, va ser un poquet caòtica perquè n'hi havia moltes meduses, perquè, desgràcia, aquestes temperatures acompanyen a que n'hi hagin moltíssimes i nosaltres, pues, dins de la cofradia de pescadors, que és companyia de l'Ajuntament, pues, ajudem tot el que puguem i, clar, si n'hi ha una embarcació que neteja les platges, els fins de setmana, pues, demà estarà només, exclusivament, per estar dins del port i tot el que és la bocana, per replegar totes les modus possibles, si n'hi ha, pues que no n'hi hagi ni que puguem fer la travessia el millor possible.
0: Lo més còmodament possible. Clar, és de veres que a més, el que comentaves tu, Carmen, que aquestes temperatures de la mar estan proliferant les meduses per tots els llocs,
2: Sí, sí. La veritat que sí, amb altres espectacles els més primers, a part del turisme, per suport, perquè això, per això tenim el conveni de l'Ajuntament, perquè el turisme pues, també li afecta que n'hi hagi meduses en la platja i no estiguen còmodos els turistes nadant en la platja tan bonica que tenim en Gandia. Entonces, pues clar, amb altres espectacles també ens afecta molt a l'hora de pescar en les àrcies, pues ens perjudica molt. Entonces, entre tots, pues oye, mira, una, un conveni que tenim que podem aprofitar-nos el turisme i els pescadors.
0: Molt bé. Però bueno, ara la fita que ens ocupa avui en aquesta entrevista és la de demà, la travessia. Carmen, tu participaràs en la travessia?
2: No.
0: Tu estaràs coordinant la barca de les meduses, no?
2: Exacte, jo coordinaré les barques que ajuden a muntar tot el que és les metes, les corxeres i tot això, ajuden a la natació, i luego després pues, en l'embarcació que n'hi ha exclusivament demà per netejar el que és el port de meduses, plàstics, alguna botella, algo que interfiera a la carrera de natació. Entonces, todo lo que siga, la cofradía estaré y yo estaré pendiente, pero yo...
0: Desde foro.
2: Pero yo no estaré.
0: Es peor en terra, ¿eh?
2: Exacte.
0: Molt bé, Carmen, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
2: De res. Pilar. De res a vosaltres i que vagi tot bé la carrera demà.
0: Exacte. Pilar, que ja m'ha escoltat que Carmen no participarà, però bueno, quants inscrits teniu? No sé com van les inscripcions. Clar, fa 72 edicions que es fa, podem fer balanç, eh? Cada vegada n'hi ha més.
3: Sí, van per èpoques. Ara sí que és de veres que nosaltres som una travessia amb molta història, però cada volta n'hi ha més travessies i la gent també pues, es va diversificant i va també triant. Nosaltres, per demà, ja contem més de 300 participants, que està molt bé, perquè no és el mateix nadar que córrer. En una carrera a peu, pues, qualsevol es posa unes sabates i pot, si no córrer, caminar. Però ahí en la natació, pues, la gent té que estar una miqueta preparada i saber nadar, ¿vale? Perquè és un ambient que no és l'habitual. I jo, antes de despedir-me i tot això, sí que volia agrair de forma especial a la Cofradia de Pescaors per tota l'ajuda que mos facilita. Com ha dit ella, pues, el muntatge de la travessia el fan ells, el marcatge del circuit, ¿vale? Totes les bolles, i a més després es queden en barques es queden en les barques de apoyo tot el que dura la travessia. I mos ho passen molt fàcil perquè mos deixen també pues, això, el gel, deixaren les càmeres, tot l'avituallament, o sigui, estem molt agraïts perquè sempre mos ho han fet molt fàcil i mos han ajudat en tot el que han pogut.
0: Molt bé. Carmen, encara estàs ahí?
2: Ah, sí.
0: Per al·lusions. Endavant, si has de dir algo.
2: No, pues no, hombre, gràcies. Agraïs que mos donen les gràcies, però nosaltres estem ahí per ajudar en el que siga, que sempre en aquestes instal·lacions ajudar a lo que siga per l'Ajuntament, per alguna activitat, com ara pel Centre Esportiu de Natació, o sigui, nosaltres ajudem de veritat en tot cor i tot el que puguem.
0: Molt bé. Això també ho porta a l'esport, aquest companyerisme i aquest ajudar-nos uns als altres. Carmen, Pilar, ràpidament. Sí. Demà, si volem participar, o veureu a quina hora tenim que estar allí, per no fer tard.
3: La prova comença a les 9 de forma puntual, entonces n'hi ha que anar mitja hora antes.
0: Vale.
3: I el públic, pues igual, o sigui, a partir de les 9 estarem allí, començarà la prova, i llavors és molt bonic de, si no participes, de Morella, perquè sí, des del passeig es veu tota l'arribada i realment és un dia molt guapé de passar ahí juntament amb els esportistes i animar-los a finalitzar el que és la prova.
0: Molt bé, doncs ahí queda. Pilar, Carmen, moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé demà. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
2: Ale, que vagi molt bé la natació.
0: Nosaltres ens anem acomiadant des de Hoy por Hoy Gandia, també. Tornem dilluns, a la mateixa hora, a les 12:20. Nacho Maño ha estat a la tècnica, com sempre, i ara, en uns minutets, a les 2:17, pues, l'hora 14. Moltes gràcies per estar ahí.
4: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.